perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Gracias.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Grauen Gaudi. Crec que a mi no deixen cap. Si li deixam un coixí, però de moltes cavalls.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer.

0: Que assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda, o què?
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada.
2: Que cabra, oi?
3: Sí, cansa molt.
4: Gravando.
3: Perdón.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Esta radio, radio, verdad, 107.9.
1: Yo lo escucho. ¿Y tú?

0: radyoda. Sensel.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 25 d'agost, dia en què comença la temporada de la llampuga, una de les més esperades de l'any a les Balears. Els pescadors que la fan eren al port a punt de sortir a les 4 i mitja de la matinada i si tot va com tenien previst en aquesta hora ja hauran arribat als cap

0: Catedràtic de Dret Públic Internacional de la UIB, Joan David Jané, tot en una jornada en què també hi ha altres qüestions destacades. I un dels titulars de les darreres hores és esportiu. Primera derrota del Mallorca. L'equip vermell va perdre per 2-0 a Granada. Gavi Fortesa, bon dia.
1: Bon dia. Inofensius en atac i de més a menys en el joc, l'equip mallorquinista va conèixer la derrota a la segona jornada. Un gol d'Alemany i el segon de Puigmal en pròpia porteria, en una acció polèmica en l'àrbitre, varen sentenciar l'equip de Luis García. Queda com anècdota els debuts de Josep Sardà i Adam Buxa.
0: I continua ingressada a l'UCI l'atleta de 17 anys que va patir un accident amb un cavall durant el jaleo de les festes de Sant Bartomeu de Ferreries.
2: Va ser durant la primera volta del jaleo. La menor va patir un traumatisme cranioencefàlic quan va ser embestida al carrer de Sant Bartomeu, on es dirigeixen els cavalls quan surten de la plaça.
0: I a Mallorca, els veïnats de l'edifici incendiat ahir a Can Picafort, a Santa Margalida, han passat la nit a fora de casa.
2: Encara no han pogut tornar als seus habitatges. Els bombers de Mallorca van extingir el foc d'haver les 6 de l'hora baixa després de més de 6 hores de feina. Un d'ells, un dels bombers, va patir una descàrrega elèctrica i va haver de ser traslladat a l'Hospital de Muro, on va rebre l'alta poc després.
0: De l'agenda d'aquest dimarts, el començament del nou curs polític arriba marcat per la crisi migratòria que viu Ceuta.
2: Finalment, el govern espanyol aprovarà el comandament únic a la ciutat autònoma en un dia farcit de reunions. A les 9 s'ha convocat el Consell de Seguretat Nacional, que serà presidit pel cap de l'executiu espanyol Pedro Sánchez. Una hora més tard, a les 10, tindrà lloc el primer Consell de Ministres després de les vacances d'estiu.
0: I la UIB necessita 500 participants per fer un macro recompte de les persones sense llar a les Balears.
2: De moment compten amb 200 voluntaris. La intenció és dur-lo a terme dia 30 de setembre de manera simultània a tots els municipis de més de 20.000 habitants.
0: I avui dues xifres derivades les darreres hores del temps. La primera, 1 metre amb 44 centímetres.
2: És l'oscil·lació màxima que va arribar a produir ahir per mor de les rissagues al port de Ciutadella.
0: I més de 500 vols amb retard.
2: Va ser l'afectació als aeroports de les illes per mor del vent.
0: Avui, però, s'espera una jornada més tranquil·la. Pedro Roger, bon dia.
3: Bon dia, així és. Avui tindrem tota una sèrie de canvis. Deixem enrere aquest episodi de rissaga que vàrem viure ahir. Això sí, el vent a primeres hores del dia encara bufarà moderat, de ponent, i això farà que la costa més exposada sí que tinguem una mà més alterada, marcada per la maror. Això sí, a partir del capvespre afluixarà i tindrem unes condicions marítimes bastant més tranquil·les. Quant al cel, ja no tindrem presència de núvols, excepte en el sector de les Pitiuses, però encara continuarà present la calitja. Per tant, tindrem sol, però aquest estarà filtrat per aquesta pols en suspensió. I quant a la temperatura, notarem un petit augment respecte d'ahir.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: Que se llama el blues del autobús.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Hem arribat a les 9, és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts. En aquesta hora comença la reunió extraordinària del Consell de Seguretat Nacional, presidit pel cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, i que ha d'abordar la crisi migratòria que afecta Ceuta des de fa gairebé un mes. Una reunió que marca l'inici del nou curs polític en una jornada en què també se celebrarà el primer Consell de Ministres posterior a les vacances d'estiu.
1: Està previst que el gabinet aprovi un real decret per declarar la crisi migratòria a Ceuta com una situació d'interès per a la seguretat nacional, adoptar mesures econòmiques i constituir un comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. És el vicepresident Carlos Cuerpo.
2: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
1: També s'encetaran les compareixences dels ministres al Congrés dels Diputats per

0: Hombre, antes no me miraban tanto en el carro, pero ahora yo que esperaba que estaba acá, que me lo han de mirar. Si antes navegábamos 10 o 12 millas, ahora navegábamos 8 o 9. Que se poden estorbar en marxa i, clar, i menja molt més.
1: L'encariment del combustible és una conseqüència directa de la guerra a l'Iran i es preveu que l'impacte econòmic propiciat es pugui agreujar en les pròximes hores arran de l'operació pària econòmica que ha posat en marxa els Estats Units amb l'objectiu de bloquejar les fonts d'ingressos de Teheran.
2: Ara bé, el catedràtic de Dret Públic Internacional de la UIB, Joan David Gené, va més enllà i assegura que amb aquesta operació els Estats Units pretenen involucrar tercers països com pot ser la Xina, que té relacions econòmiques i comercials importants amb l'Iran. Són declaracions de fa només uns minuts en una entrevista aquí a l'Informatiu Matí.
3: Xina, quan li diuen que s'està somnes, que li imposaran sancions econòmiques per comercialitzar amb l'Iran, bé, Xina dirà, mira, ja, és dir, si tu fas això, pues jo evidentment te respondré augmentant els meus arancels amb tu. És una qüestió que no quedarà, és dir, sense cap tipus de resposta, no?
1: I avui, de nou, canvi de temps, deixem enrere les rissagues que hi van provocar fins a 1 metre amb 44 centímetres d'oscil·lació màxima al port de Ciutadella. La darrera d'aquesta magnitud havia estat el 2015, també. El cel tapat i les precipitacions donaran pas a una situació ben diferent.
2: Per tant, avui sol, cel ben clar i temperatures màximes que poden fregar els 37 graus a alguns indrets de Mallorca. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, ha activat l'avís groc al Llevant i al nord i nord-est de l'illa per altes temperatures.
1: Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una començarà aquí a Ivetres Ràdio el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dimarts.
4: Més informació a ivetresnoticies.com.
5: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Blanca de cas, mirant el nord, sol matiner li encén el rostre.

es fosquet a veure el mar, morta de set baixa la mata.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. La reunió extraordinària del Consell de Seguretat Nacional presidit pel cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, marca avui l'inici del nou curs polític, una jornada en què també se celebra el primer Consell de Ministres posterior a les vacances d'estiu, que comença aquesta hora i que estarà centrat en la crisi migratòria de Ceuta.
2: Està previst que el gabinet aprovi un real decret per declarar la crisi com una situació d'interès per a la seguretat nacional, adoptar mesures econòmiques i constituir un comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. És el vicepresident Carlos Cuerpo.
3: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
2: En el primer Consell de Ministres del nou curs polític també està previst que es declarin zones catastròfiques en diferents comunitats afectades pels incendis forestals i les inundacions.
1: Un dia en què també han de parlar de l'encariment de combustible com a conseqüència directa de la guerra a l'Iran. Es preveu que l'impacte econòmic s'agreugi en les pròximes hores arran de l'operació pari econòmica que han posat en marxa els Estats Units per bloquejar les fonts d'ingressos de Teheran.
2: Una operació amb què, segons el catedràtic de Dret Públic Internacional a la UIB, Joan David Gené, els Estats Units pretenen involucrar a tercers països com la Xina, que té relacions econòmiques i comercials importants amb l'Iran. Són declaracions a l'informatiu Matí.
4: Xina, quan li diuen que s'està somnes, que li imposaran sancions econòmiques per comercialitzar amb Iran, bé, Xina dirà, mira, ja, és dir, si tu fas això, pues jo, evidentment, te respondré augmentant els meus arancels amb tu. És una qüestió que no quedarà.

0: Perché se poi nessuno può mangiare, clar, i mengem molt més.
1: La jove de 17 anys que va patir un accident amb un cavall durant el jaleo de les festes de Sant Bartomeu de Ferreries continua ingressada a l'UCI.
2: L'accident va tenir lloc durant la primera volta del jaleo. La menor va patir un traumatisme cranioencefàlic quan va ser embestida al carrer de Sant Bartomeu, que és cap allà on es dirigeixen els cavalls en sortir de la plaça.
1: I els veïnats de l'edifici incendiat ahir a Can Picafort, a Santa Margalida, encara no han pogut retornar als seus habitatges. Sí que han pogut però entrar-hi acompanyats de la, Guàrdia Civil, la policia local i els bombers per recollir els seus objectes personals i documentació.
2: Recordem que les flames varen afectar un immoble de 3 pisos i un soterrani. El material combustible del local comercial de la planta de baix, que era una botiga de souvenirs, va dificultar l'extinció del foc.
1: I les altes temperatures posaran avui en avís groc Mallorca. L'Agència Estatal de Meteorologia l'ha activat al Llevant, al nord i al nord-est de l'illa. Una jornada en què torna el sol, el cel clar i també deixem enrere les rissagues. Amb aquest punt del temps arribam a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
3: Més informació a ib3notícies.com.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja ho escolto.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. La Policia Nacional ha detingut un entrenador de volei per violar i deixar embarassada a una jugadora de 15 anys a Palma. Tot això, segons ha avançat última hora i ha pogut confirmar IB3 Ràdio.
2: Els fets van tenir lloc el passat mes de juny. L'home ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament damunt la víctima. L'entrenador té 23 anys i va convidar la jove a casa seva a dinar i la va forçar a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment. La tia de la víctima va notar que la jove havia canviat el seu comportament, afegit al fet que es trobava malament, amb vòmits i malestar. Quan la va acompanyar a Son Espases, després de diverses proves, va donar positiu el test d'embaràs.
1: Els veïnats del barri de Pere Grau de Palma demanen més presència policial davant una onada de robatoris dins vehicles en les balises de senyalització com a principal objectiu.
2: La plataforma veïnal Flipau en Pere Grau ha fet una crida a extremar les precaucions i ha alertat que la problemàtica està afectant especialment les classes treballadores, que no poden permetre's el cost d'una plaça d'aparcament. Recomanen no deixar objectes a la vista dins dels vehicles, anotar i conservar els números de geolocalització de les balises i deixar dins la guantera oberta i buida, a més de denunciar qualsevol incident davant la policia local.
1: El sindicat CESIF denuncia davant Inspecció Laboral i demana que investigui l'episodi de cop de calor i deshidratació viscut per un vigilant de seguretat mentre feia feina a les instal·lacions de Maia a Palma. L'home va haver de ser atès per una ambulància. A més, durant la intervenció sanitària es va detectar una alerta de contaminació ambiental nivell 3 a les instal·lacions.
2: El treballador de Trablissa va haver de ser atès d'urgència i traslladat a l'hospital. El sindicat CESIF exigeix que s'investigui si existien riscos de previs per la salut dels treballadors destinats a aquest punt. També reclama que es determini si havien avaluat els riscos referents a altes temperatures, contaminació ambiental, així com si existien mesures preventives suficients com protocols d'actuació.
1: L'IBE Salut i l'Estat han firmat un conveni per cedir les dades d'afiliació dels pacients perquè els metges tinguin més informació a l'hora d'assignar les baixes mèdiques.
2: D'aquesta manera, els metges de capçalera i atenció primària de les Illes disposaran de dades precises sobre el lloc i ocupació i treball habitual del pacient en el moment de fer l'avaluació. Fins ara, el facultatiu

0: Amb aquesta informació arribarem a les 11:04. Més notícies a partir de les 12.
1: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: estar. Radio verdad. Radio verdad. Sensei.
1: Chao, Moscow. ¿Y tú?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Moltes gràcies.
1: Jo soc Nomar Garroger i volia enviar una salutació a tots els oients de Ràdio Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Els pescadors de les illes han sortit avui a la mà el primer dia de temporada de la llampuga, afectats per la pujada del preu del combustible. La campanya ha començat amb bona mà, però les barques han hagut d'anar més a poc per consumir manco que altres anys.
2: Les embarcacions que hi participen han de limitar la velocitat per no haver de pagar tant degut a l'encariment dels preus en els darrers mesos. És Miquel Darder, patró del Ketama.
3: Hombre, antes no m'ho miràvem tant en el cas, però ara aquest preu que està, clar, que m'ho hem de mirar. Si antes navegàvem a 10 o 12 milles, ara navegàvem a 8 o 9, perquè se posen els turbos en marxa i, clar, i menja molt més.
1: La pujada de preu del combustible és una conseqüència directa de la guerra a l'Iran, que deixa un impacte econòmic important i que es preveu que s'agreugi en les pròximes hores. Això arran de l'operació pari econòmica que han posat en marxa els Estats Units per bloquejar les fonts d'ingressos de Teheran.
2: Una operació en què, segons el catedràtic de Dret Públic Internacional a l'UIB, Joan David Gené, els Estats Units pretenen involucrar a tercers països com la Xina, que té relacions econòmiques i comercials importants amb l'Iran. Són declaracions a l'informatiu Matí.
4: Xina, quan li diuen que s'està somes a que li imposaran sancions econòmiques per comercialitzar amb Iran, bé, Xina dirà, mira, ja és dir, si tu fas això, pues jo evidentment te respondré augmentant els meus arancels amb tu. És una qüestió que no quedarà, és dir, sense cap tipus de resposta, no?
1: Els centres de busseig de les illes han experimentat un creixement en els darrers anys. La major conscienciació de l'ecosistema marí, l'auge del turisme sostenible o la professionalització del sector poden explicar un interès més gran d'aquest esport subaquàtic. Segons la Direcció General de Pesca del Govern, a les reserves marines de les Balears es registraren el 2023 un total de 74.000 immersions de busseig recreatiu.
2: Un dels centres que concentra durant tot l'estiu molta activitat submarina és l'empresa Mà Balear, ubicada a un dels molls del port esportiu de Port Adriano, al municipi de Calvià. Un indret estratègic, ja que té a només 2 milles nàutiques la reserva marina de l'illa del Toro, en la concentració més gran d'espècies de l'arxipèlag. La responsable de la part formativa del centre Mà Balear, Andrea Gil, ha explicat en una entrevista a l'informatiu Matí la necessitat d'ampliar les reserves marines del litoral a Balear per tal d'assegurar la biodiversitat del fons marí de les illes.
5: Al final tens molta més possibilitat de poder veure les espècies que vens a buscar. Tot això fa que el fet de tenir més protecció a sota de l'aigua en una reserva marina creixi la biomassa, creixi la biodiversitat i tot això és positiu per nosaltres.
1: El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència a 5 anys de presó per un padrí que va agredir la neta a Palma entre 2019 i 2020. La pena la va imposar en primera instància l'Audiència Provincial de les Balears.
2: L'alt tribunal ha desestimat el recurs presentat per l'acusat i ratifica la condemna en donar veracitat al testimoni de la víctima i a les proves presentades.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Els ciutadans de les Illes han de destinar gairebé el 57% de la seva renda disponible al pagament d'una hipoteca, mentre que la mitjana nacional se situa en el 44%. Ho diu el darrer informe del mercat immobiliari de l'OBS Business School, que apunta que el dèficit d'habitatge a Espanya no es corregirà fins com a mínim d'aquí a 8 anys.
2: Això només a un ritme de construcció rècord amb una promoció que hauria de superar a partir d'ara els 230.000 habitatges a l'any. Una xifra que suposa més del doble del que es va registrar l'any 2024, màxim històric de la darrera dècada. L'informe exposa que les llars de les Balears han de destinar el 56,8% de la seva renda disponible al pagament del primer any d'hipoteca, enfront del 35% que es considera habitualment un llindar raonable.
1: La ministra de Defensa, Margarita Robles, compareix de fa mitja hora al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la situació a Ceuta en la crisi migratòria que marca la jornada d'avui.
2: Robles ha començat la seva intervenció amb un record a les persones que varen morir durant l'entrada massiva de persones del Marroc a Ceuta a finals de juliol. Robles se centra en el paper de les Forces Armades i del Servei d'Intel·ligència tant els dies dels fets com les setmanes posteriors.
3: Que operativamente en Ceuta, nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible, y que compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno.
1: La calor torna avui a l'arxipèlag després d'un dia de pluges i tot apunta que les temperatures continuaran elevades com a mínim fins d'aquí 3 setmanes, però la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia a mitjà termini va més enllà, perquè afirma que hi ha una probabilitat d'un 70% que els mesos de setembre i octubre siguin més càlids del que és habitual. L'AEMET diu que hi ha una probabilitat del 50% que entre l'agost i l'octubre hi hagi més pluges del que és normal.
2: En declaracions a IB3 Ràdio, la delegada de l'AEMET de les Balears, María José Guerrero, ha explicat que les previsions per les pròximes setmanes és que l'ambient càlid continuï fins a mitjans del pròxim mes de setembre. A curt termini, per les pròximes setmanes, diu Guerrero, es preveuen poques pluges.
4: Pues de que continuemos con el ambiente cálido, más cálido de lo normal, por lo menos hasta mitad de septiembre, y en cuanto a precipitaciones que sean normales. Sí, normales, pero casi tirando a seco.
1: I Capdepera ha viscut el dia gran en honor a Sant Bartomeu amb motiu de les festes patronals. Ho ha fet amb centenars de persones i recuperant la tradicional baixada de carretons pels carrers del poble. Després de 18 anys, enguany n'han participat 14.
2: Tot un espectacle que els gavellins no vivien des del 2008. El regidor de Fires i Festes de Capdepera és Joan Campins.
5: Crec que l'any 2008 va ser el darrer any que s'ha de fer una baixada de carretons aquí en el municipi. Ja hi havia lots que li feien el Tonerofe i enguany mos han decidit.
1: I continua ingressada a l'UCI de l'Hospital Mateu Orfila de Maó la jove que va patir un accident a les festes de Sant Bartomeu de Ferreries. El diagnòstic és traumatisme cranioencefàlic. Segons l'atestat de la Guàrdia Civil, durant el jaleo i migdia, un cavall hauria envestit de menor de 17 anys mentre es trobava d'escanar els animals. Amb aquest punt arribam a la 1:04, actualitzant notícies a partir

¡Salud!

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Això que no surti, el vídeo.
1: Mira aquí, que he casat un xiu barra.

0: Alice.
1: Ara, ara. Bravo, bravo.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
0: Bon dia. Setembre i octubre continuaran la tendència d'un estiu de rècords i seran més càlids del que és habitual. La MET xifra en un 70% aquesta probabilitat a mitjà termini. De fet, les pròximes 3 setmanes seran seques i amb poques precipitacions, però a la vegada l'agència adverteix que hi ha un 50% de probabilitats que el trimestre entre agost i octubre sigui més plujós del normal. L'impacte climàtic preocupa greument el científic. En el pitjor dels escenaris, els experts alerten de la desaparició d'algunes plantes i espècies de les illes. Tot d'un en parlar. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dimarts 25 d'agost. Ho fem amb Bernat Nadal, al control tècnic titulars. Titulars amb Neus Pericàs. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Detingut un entrenador de voleibol a Palma per violar una jugadora de 15 anys i deixar-la embarassada.
2: La detenció es va produir la setmana passada i el sospitós va passar a disposició judicial el dissabte. Després de comparèixer davant el jutge, l'entrenador de 23 anys va quedar en llibertat amb càrrecs subjecte a més una ordre d'allunyament de la víctima.
0: A Eivissa, la Direcció General de Recursos Hídrics s'ha requerit a ENA que l'aeroport d'Escodolà aturi els vessaments d'aigua depurada al torrent de Safont, que torna a presentar indicis de contaminació. Dani Manau, bon dia.
3: Bon dia. És una mesura cautelar mentre continua la tramitació de l'expedient obert fa un mes per la presència de restes fecals. L'Ajuntament de Sant Josep descarta que hagi afectat la platja que manté oberta. El Consell d'Eivissa, al seu torn, trasllada a ENA les queixes pel mal funcionament dels banys de la terminal i reclama es revisi el sistema de depuració de l'aeròdrom.
0: Mentrestant, a Maó, Recursos Hídrics fa feina contrarrellotge als vergers de Sant Joan per desembossar el principal torrent de Maó. Les culpables són les canyes invasores que creixen sense control, també els residus que s'hi han abocat durant anys. Fanny Mateu, bon dia.
4: Bon dia. L'aigua de pluja no desemboca com tocaria el port de Maó. És impossible que corri pel torrent per l'espessor de les canyes que creixen sense control a tot el llit dels vergers de Sant Joan. Ara hi ha un pla d'erradicació d'aquí a 3 anys i les feines passen per arrencar les arrels a mà per evitar que es reprodueixin.
0: Bones perspectives a l'inici de la campanya de la llampuga a Cala Ratjada, mentre que la mà impedeix sortir a la flota de Solla.
2: Els primers pescadors professionals han sortit avui matí a feinejar i les barques de Cala Ratjada ja han complert la quota màxima de 150 quilos per embarcació. La creu de la jornada és al port de Solla, on el mal temps ha deixat la flota a terra en un inici de temporada restringit de moment a la pesca professional.
0: I el Congrés Robles en reitera que Ceuta i Melilla són Espanya.
2: La ministra de Defensa ha obert avui la ronda de compareixences de ministres en la cambra per la crisi de Ceuta. Robles ha defensat l'actuació del CNI i ha demanat disculpes als veïns de Ceuta que s'hagin pogut sentir abandonats durant la crisi migratòria.
0: A la informació esportiva, primera derrota de la temporada del Mallorca, que va perdre 2-0 a Granada. Marta Sampas, bon dia.
5: Bon dia. En el primer partit a domicili del curs, els vermells no varen poder superar el Granada al Nuevo Los Cármenes. El primer gol va arribar a la primera part, al minut 20, obra de Pedro Alemany, i a la segona part s'encetava la polèmica del partit amb el 2-0. Un gol en pròpia porta d'Arnau Puigmal, que va arribar d'una treta de cantonada del Granada i després d'un xiulet de l'àrbitre que va fer que els jugadors s'aturessin. Sigui com sigui, el Mallorca acaba la segona jornada 13 a la classificació amb 3 punts i diumenge rebrà...
6: Vull una llimona natural per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Un placer estar aquí con ustedes.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolt. I tu? You know it's

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

pares a mi, perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Fem viure un món preciós, perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure'l. Després vàrem parlar, perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món, perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou, perquè

perquè vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstic.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Sol d'estrès, moment ara per repassar els principals titulars d'aquest dimarts 25 d'agost. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu que els mesos de setembre i octubre siguin més càlids de l'habitual a les illes i xifra en un 70% aquesta probabilitat a mitjà termini. Continua així la tendència d'un estiu de rècord de temperatures. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. L'AEMET diu que les pròximes 3 setmanes seran seques, però adverteix que hi ha un 50% de probabilitats que entre agost i octubre plogui més del que és habitual. La delegada de l'agència a les Balears, María José Guerrero, destaca que les previsions apunten que les pròximes setmanes l'ambient càlid continuarà al manco fins a mitjans del pròxim mes de setembre.
2: De que continuemos con el ambiente cálido, más cálido de lo normal, por lo menos hasta mitad de septiembre, y en cuanto a precipitaciones, que sean normales. Sí, normales, pero casi tirando a seco.
0: L'impacte climàtic preocupa, argumenta els científics. En el pitjor dels escenaris, els experts alerten de la desaparició d'algunes plantes i espècies de les illes.
1: La professora d'investigació del CSIC i la Universitat i cap d'Ecologia Terrestre a l'IMEDEA, Anna Travessat, indica que hi ha plantes que poden morir a causa de l'estrès del canvi climàtic i, en alguns casos, més extrems fins i tot desapareixen.
3: Aquest procés no seria necessàriament ràpid ni automàtic. Dependria de la capacitat de cada espècie per adaptar-se. Les illes, el problema és especialment important perquè les espècies tenen poc espai per a desplaçar-se, no? cap a zones amb un clima més favorable.
0: Detingut un entrenador de voleibol a Palma per violar una jugadora de 15 anys i deixar-la embarassada.
1: La detenció es va produir la setmana passada i el sospitós va passar a disposició judicial dissabte. Després de comparèixer davant el jutge, l'entrenador de 23 anys va quedar en llibertat en càrrecs, subjecte a més a una ordre d'allunyament de la víctima.
0: L'edifici incendiat ahir a Can Picafort encara està presentat i fins demà els veïnats no podran entrar als seus domicilis. Mentrestant, els investigadors continuen intentant esclarir les causes del foc.
1: Una empresa de construcció apuntarà el sòtil i la planta baixa per assegurar-ne l'estructura que, segons els tècnics de l'Ajuntament de Santa Margalida, no està tan afectada com es preveia. Avui a les 7 de l'hora baixa hi haurà una reunió de propietaris per posar en comú què els han dit les asseguradores.
0: Bones perspectives a l'inici de la campanya de la llampuga a Calarratjada, mentre que la mala mà impedeix sortir a la flota de Solla.
1: Els primers pescadors professionals han sortit avui matí a feinejar i les barques de Calarratjada ja han complit la quota màxima de 150 quilos per embarcació. La creu de la jornada és al port de Solla, on el mal temps ha deixat la flota a terra en un inici de temporada restringit de moment a la pesca professional.
0: El Congrés Robles reitera que Ceuta i Melilla són Espanya.
1: La ministra de Defensa ha obert avui la ronda de compareixences de ministres en la cambra per la crisi de Ceuta. Robles ha defensat l'actuació del CNI i ha demanat disculpes als veïnats de Ceuta que s'hagin pogut sentir abandonats durant la crisi migratòria.
4: Que nadie siembre la menor duda. Ceuta y Melilla son España. Me han oído decir que no es que sean españolas, son españolísimas.
0: Això mentre el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha assumit el comandament únic que ha d'ajudar a Ceuta a recuperar la normalitat després de l'arribada dels 72.000 migrants irregulars provenients del Marroc, dels quals 8.000 són encara a la ciutat autònoma.
1: El Consell de Ministres ha adoptat aquesta decisió en una reunió celebrada després del Consell de Seguretat Nacional, presidit pel cap de l'executiu central, Pedro Sánchez.
0: Amb aquest apunt hem arribat a les 3:04.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: fácil, ¿eh?
1: Yo me río, tío, es que yo no puedo.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: A venir.
1: Sí, a venir.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
3: Bon dia. Ha quedat en llibertat amb una ordre d'allunyament l'entrenador de vòlei acusat de violar i deixar embarassada una jugadora de 15 anys a Palma.
4: Els fets tingueren lloc el passat mes de juny. L'home, de 23 anys, va convidar la jove a casa seva a dinar i la va forçar a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment.
3: Els veïns de l'edifici incendiat a Can Picafort no podran entrar als seus domicilis fins demà al matí. L'immoble encara està precintat i els investigadors intenten esclarir les causes del foc que podria haver estat provocat pel mal contacte d'un endoll d'un aire condicionat.
4: A aquesta hora baixa hi ha una reunió de propietaris per posar en comú que el que els han dit les asseguradores. Un d'ells, Joan Cantarelles, lamenta que encara trigaran a poder tornar a la normalitat.
5: Sotano és a planta baixa. Això demà a les 8 de matí vendran en Mendozas, ho apuntalaran i a partir d'aquí, en teoria, ja se podria entrar a la finca. Bueno, hi entrar, el que passa és que, evidentment, viure no.
3: I al barri de Pere Garau, a Palma, els veïns demanen més presència policial davant una onada de robatoris dins vehicles que tenen com a objectiu les balises de senyalització.
4: La plataforma veïnal Flipau en Pere Garau ha fet una crida a extremar les precaucions. Recomanen no deixar objectes a la vista, anotar i conservar els números de geolocalització de les balises, deixar la guantera oberta i buida i denunciar qualsevol incident davant la policia local. Joana Ferrà és membre de la plataforma.
6: Darrerament, per exemple, aquest vespre n'hi ha hagut 6, vull dir, que mos han arribat. El que roben són les balisses, ara, en aquest moment, que després se venen a 5 o 10 euros.
3: El servei Bicipalma té ja més de 53.000 usuaris. D'aquests, prop de 31.000 són usuaris actius. Així ho ha explicat el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palma, Antoni Deudero.
4: Ha destacat també la instal·lació de 6 noves estacions a la Universitat de les Illes Balears i la universalització del servei des del maig de l'any passat, la qual cosa ha ocasionat, diu, un increment molt notable de nous usuaris.
7: Desde el momento en que hemos universalizado el servicio, hemos tenido 30.654 nuevas altas. Aquí es de relevancia que el 80,78% son residentes de aquí, de Baleares, de Mallorca.
3: En l'àmbit estatal, l'executiu ha aprovat via decret llei el registre de lobbies.
4: L'objectiu és crear un registre estatal, públic i obligatori dels grups d'interès, una mesura que està inclosa en el projecte de llei que es va enviar fa més d'un any i mig al Congrés i que està bloquejat per manca de suports parlamentaris. Així n'ha parlat la portaveu del govern, Elma Said, després de la reunió del Consell de Ministres.
8: Con él se regula en la Administración del Estado la relación entre los grupos de interés y el personal público susceptible de recibir influencia. Este registro es obligatorio y estará gestionado y supervisado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que llevará su gobernanza y también su gestión.
3: En la plana internacional, els Estats Units endureixen la guerra comercial contra l'Iran, planteja sancions directes a 60 entitats, persones i embarcacions vinculades al país persa. També amenaça els països si tenen relació com la Xina.
4: Les noves sancions se centren en actius digitals, la tecnologia, l'or, l'aviació i el transport marítim i arriben després que no s'hagi assolit un acord sobre el control de l'estret d'Hormuz i el programa nuclear. El govern iranià assegura que està preparat per afrontar les sancions.
3: Amb aquest apunt en la plana internacional arribem a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí informatiu de les 5.
2: Més informació a ib3notícies.com.
9: Hola, ¿qué tal? Soy Ana Belén Roy del Canal 24 Horas de Televisión Española y quiero mandar un beso muy fuerte a todos los oyentes de la mejor radio que hay, de la radio Arta Municipal. Un beso.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Band, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: Dice la

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Mira el tren, mira la via, si tu penses i veus serves ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia. Sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, barret frigi, sense prestigi, i després vingué el prodigi. Una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un crepat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes, policies i espies i gent que no té mania.

0: segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerades impia. I ahir ves qui ho diria fins...
1: Detres Ràdio. Les notícies de l'exili.
2: Bon dia. Palma és la segona capital de l'estat espanyol on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons un estudi publicat pel portal immobiliari Idealista.
3: El preu d'una habitació a Palma és de 550 euros de mitjana al mes. Són 125 euros més que la mitjana espanyola. Uns preus que asseguren els agents de la propietat immobiliària de les Balears fa que surti més de compte llogar l'habitatge sencer en el cas de poder-se permetre. Una situació que, diuen els residents, és insostenible.
4: Tots els meus amistats, els qui no estan ara tant un pis a una casa, no tenen altra manera de fer-ho.
5: I com no t'ho pots pagar per un tot sol o en la teva parella, doncs l'has de compartir i acabes habitacions de 500 euros o més.
2: Treballadors de la residència Safon Santa Son Armadams a Palma denuncien una manca de personal que perjudica, diuen, l'atenció dels residents.
3: Asseguren que falten treballadors en totes les categories i ressalten, per exemple, el cas del torn de cap de setmana, on una única infermera dona atenció a 150 residents. La falta de contractacions i de personal també asseguren que genera una sobrecàrrega laboral a les professionals. El sindicat USAE ha traslladat el reclam a la gerència del centre.
2: I a Eivissa, a partir de demà, s'haurà de pagar de forma anticipada per demanar cita a la ITB. Així ho ha establert el Consell Insular per tal de reduir l'absentisme, que supera el 40%, i evitar així l'ús fraudulent del sistema de reserves.
3: L'actuació forma part de les diferents mesures que està impulsant la institució insular per millorar el funcionament de la ITB i reduir el temps d'espera. També contempla l'adjudicació de dues noves unitats d'inspecció que permetran incrementar la capacitat actual en prop de 30.000 inspeccions anuals més.
2: Més qüestions. Els primers pescadors de Llampuga han sortit avui matí del port de Cala Rajada i han completat la quota de 150 quilos per embarcació. Al port de Soia no han pogut sortir per la mala mar, tampoc n'han capturat els pescadors de Palma, Andratx i Alcúdia, que continuen amb la temporada de llagosta.
3: A les 10:30 del matí arribaven al port de Cala Rajada les primeres llampugues de la temporada. La mala mar havia complicat l'inici de la jornada, però finalment, segons han explicat alguns pescadors, han pogut completar la quota de 150 quilos per barca.
6: De moment, per ser primer dia, no pot treure moltes conclusions, però pinta bé, pareix. El tamany també és guapo i ara volen si es preu acompanya i ja serà l'hòstia.
7: Per ser primer dia, he trobat que hi havia un bon tamany. Hi ha hagut anys que era molt més petita i enguany, pues, hi ha un bon tamany.
2: I multa de 2.000 euros a un pescador per fer feina a una zona protegida a Calvià.
3: La Direcció General de Pesca ha imposat la sanció perquè el pescador professional va estendre una xarxa de 500 metres de llargària a la reserva marina protegida de l'illa del Toro. Aquesta modalitat de pesca està estrictament prohibida en aquesta zona i va ser denunciat per bussejadors aficionats.
2: En crònica de successos a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública quan el van enxampar amb una cinquantena de pastilles de MDMA i altres drogues a Eivissa.
3: Una patrulla va detectar que l'home actuava de forma inquieta i va intentar ocultar-se al portal d'un habitatge. L'home duia damunt mig centenar de pastilles, com també dosis d'heroïna, marihuana, haixís i cocaïna.
2: I en la plana estatal, el fum de l'incendi al Parc Natural de Collserola ha obligat a confinar dos barris a Barcelona.
3: Són els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Un ampli dispositiu de bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen per controlar el foc. De moment, treballen en una superfície d'unes 8 hectàrees.
2: Amb aquest apunt arribem a les 5:04. Tornem amb més notícies al butlletí informatiu de les 6.
1: Més informació a ib3notícies.com.

Jo, l'escolt. I tu?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

fa temps, quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa, un borratxo com jo per un duro pelat em va vendre l'esposa. Quan se'm va estirar el llit,

Torna't a embolicar i guarda el teu encant, ets massa esprimatjada. Sóc un panxa content i poc em satisfan les mides d'arengada. Ves amb el teu marit, el duro es pot quedar, me'n fot i no menteixo. Però ell amb to submís la vista va baixar dient-me et prefereixo. No sóc graceta però no en tinc la culpa, crec, com les altres femelles. Llavors jo conmogut sobre els genolls la sec, conmogut

amb tu jugar. Arribaré a estimar-te i aquells sectossos durs que en un moment primer no m'atreia. Tot d'una m'ha entrat al fons del cor i no l'ha cedit.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Els veïns de l'edifici incendiat a Can Picafort no podran entrar als seus domicilis fins demà al matí. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: L'immoble roman precintat i els investigadors intenten esclarir les causes del foc que podria haver estat provocat pel mal combustible, el mal contacte d'un endoll d'un aire condicionat. A aquesta hora comença una reunió entre els propietaris per posar en comú què els han dit les asseguradores. Tot d'una serem en directe a aquest nucli costaner de Santa Margalida. Abans, però, repassam altres titulars d'aquest dimarts, 25 d'agost. Victòria Morell, bon vespre.
2: Bon vespre, Aina.
0: L'entrenador de vòlei acusat de violar i deixar embarassada una jugadora de 15 anys a Palma ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament.
2: Els fets van passar al juny. El jove de 23 anys va convidar la Lota a casa seva dinar i la va forçar a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment.
0: I l'AEMET apunta que hi ha una probabilitat del 50% que els mesos d'agost, setembre i octubre siguin més plujosos que l'habitual.
2: Setembre i octubre continuaran la tendència d'un estiu de rècords i seran més càlids del que és habitual. L'impacte climàtic preocupa greument els científics. En el pitjor dels escenaris, els experts alerten de la desaparició d'algunes plantes i espècies de les illes. Ho explica la professora d'investigació del CSIC a la UIP, Anna Travesset.
3: Llavors, la flora de les zones altes de la serra de Tramuntana també es pot veure més afectada. Bé, són espècies vulnerables perquè viuen en zones elevades i si puja la temperatura, doncs, tenen poc marge per pujar encara més, no? Després hi ha les espècies, les plantes litorals, i aquestes poden patir la pujada del nivell del mar i temporals també intensos.
0: I Menorca modificarà la llei de reserva de la biosfera per regular l'entrada de vehicles a l'illa.
2: Una modificació que s'haurà aprovat dilluns que ven el ple del Consell. La darrera proposta fixa un topall de 120.000 vehicles circulant de manera simultània, quedant exemptes el resident. La regulació està prevista que entri en vigor l'any que ve.
0: I Eivissa obligarà a pagar de manera anticipada la inspecció tècnica de vehicles per reduir l'absentisme.
2: I és que 4 de cada 10 persones que tenen cita concertada no es presenten. La mesura entra en vigor a partir de demà amb les noves tarifes.
0: Contradiccions en el govern central sobre els informes del CNI previs a la crisi migratòria.
2: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat al Congrés que el CNI va avisar de l'entrada massiva a la ciutat autònoma, un fet que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negat taxativament, assegurant que no s'ha elaborat cap informe.
4: El dia 29, esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
5: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
0: I en els esports, en futbol, cop de realitat per al Reial Mallorca després de caure al Granada. Xisco Ribas, bon vespre.
6: Bon vespre. Primera derrota de la temporada per al conjunt vermell, que va perdre per 2-0 a l'estadi Nuevo Los Cármenes en gols de Pedro Alemany al minut 20 i Arnau Puigmal en pròpia porteria al 81, un segon gol en polèmica, ja que l'àrbitre va xiular la pilota en joc i, tot i això, va acabar assenyalant gol. El Mallorca és ara 13 a la classificació amb 3 punts, mentre que Tenerife i Las Palmas són líders amb 6. L'U d'Eivissa ha fitxat el lateral esquerrà Víctor García, de 32 anys. El bàsquet Menorca de la primera FEB ha fitxat l'escorta dominicà Jerónimo Rubio i en ciclisme la Vuelta a Espanya Enric Mas puja a la tercera posició a la general. Pogacar continua líder després de conquistar la quarta etapa.
0: I sí, ahir parlàvem de la rissaga més important que havia tingut Ciutadella en els darrers 11 anys. Precisament a Menorca se'n tornaran a esperar demà i dijous. Dani Capó, bon vespre.
7: Bon vespre, Aina. Sí, ben pendents d'aquestes rissagues per les pròximes hores. Veure que dijous les condicions són, pensar, més favorables que demà. De fet, demà l'avís és groc i dijous és taronja per rissagues que, segons l'AEMET, poden arribar a superar el metre i mig. Per tant, molt atents en això. I després, quant a la resta de de factors a comentar. Demà esperam bastant més de nígols que avui. Avui hem tingut un dia bastant destapat, però al cap vespre ja ha començat a arribar una miqueta de pols en suspensió. Demà tindrem molta pols en suspensió i també nígols. Nígols que sobretot notarem al dematí. No descartam que arribin a deixar caure qualque gota puntualment, però allà on caiguin ja vendrien clarament acompanyades de fang. Les temperatures no canviaran gaire, poden pujar una mica cap al ponent de cada una de les illes i baixar cap al llevant per mort d'aquest vent de component est que bufarà entre fluix i moderat. A la mà, més enllà de la rissaga, esperam algunes àrees de maror cap a punts de Menorca, la resta la mantindrem tranquil·la.
0: Gràcies, Dani. L'Habitació Roja actuarà a nit d'aquí a 3 hores al darrer concert del cicle Nits de Sant Carles a Palma.
2: La banda valenciana arriba avui a les 10 al Castell de Sant Carles després de més de 30 anys de trajectòria, convertida ja en un dels noms imprescindibles de l'escena independent. Serà en format duo acústic i precedits de la banda mallorquina L.E.A.
0: Els escoltarem per acabar l'informatiu que és possible gràcies a la feina de Joan Jiménez al control tècnic.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Són les 7:06. L'edifici incendiat a Can Picafort a Santa Margalida continua precintat. Els investigadors encara intenten esclarir les causes del foc, tot i que les primeres hipòtesis apunten a un mal contacte de l'endoll on hi havia connectat l'aire condicionat. Els propietaris estan reunits des de fa uns minuts per posar en comú el que els han dit les asseguradores. A Can Picafort hi ha Francesca Mas. Francesca, bon vespre. Quina és la darrera hora?
8: Bon vespre. Els propietaris fa just uns minuts que han començat una reunió aquí a un local de Can Picafort. Volen parlar dels desperfectes causats per mort de l'incendi i dels costos que això suposa. Joan Cantarelles, el propietari d'una vivenda del segon pis, ha pogut fer not 5 cèntims abans d'entrar del que diran a la reunió. L'escoltam.
9: Si tots els propietaris tenen seguro, lo seu és que tots els seguros passen parte. Evidentment, hem mal vengut del local de baix. I, claro, el meu seguro, tot d'una que li ha telefonat avui, m'ha dit l'incendi de bon ha vengut. I, claro, li ha dit la veritat, li ha dit, evidentment, del local de baix. I després ja serà un tema de guerra de seguros, o, perquè, claro, a l'hora de pagar, a l'hora de pagar tothom se maga, a l'hora de cobrar tothom posa se maga, però a l'hora de pagar és diferent.
8: Fins demà a les 8 del matí els veïnats no podran entrar a l'edifici. Una empresa de construcció apunta l'alarm sòtil i la planta baixa per assegurar l'estructura que, segons els tècnics de l'Ajuntament de Santa Margalida, no està tan afectada com es preveia. Joan Cantarelles també ha explicat que propietaris trigaran a poder tornar a la normalitat. L'escoltam.
9: La finca ben que dia està tot vellat, en teoria avui i vespre, demà i dematí ja hi podrem entrar i realment veure més com està, com no està. Però vamos, instal·lació elèctrica, instal·lació de fontaneria, tot està res, capolat.
8: Avui dematí la policia judicial de la Guàrdia

0: d'Acció Ràpida i una bomba rural iniciaran les tasques d'extinció. 45 minuts després es rebia un segon avís per un altre incendi forestal, en aquest cas al camí de Ses Vinyes. Borja Cerra és caporal dels bombers de Formentera.
1: Como estábamos apagando el incendio de campo de fútbol, se tuvo que llamar a compañeros que estaban en su casa. Es verdad que la zona de Ses Vinyes era una zona complicada y por suerte había una piscina y eso facilitó la cosa porque veníamos sin agua del anterior incendio. Entonces ahí hubo un poco de problemática.
0: També hi van intervenir efectius de l'IBANAT, policia local, protecció civil i la Guàrdia Civil. Les característiques d'aquests dos focs fan sospitar que podrien haver estat intencionats.
1: Es verdad que en el primer incendio se pensaba que era un incendio normal, pero ya al haber un segundo y encima del segundo tenía dos o tres focos distintos, se puede pensar que a lo mejor ha habido algo de mano por ahí.
0: Una nit intensa de feina contra les flames que ha conclòs amb 200 metres quadrats cremats al camí vell de la Mola i gairebé 3.000 metres al camí de Ses Vinyes. Per sort, no s'han hagut de lamentar danys personals.
2: 7 i 9 minuts, canviant de qüestió. Ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament l'entrenador de vòlei acusat de violar i deixar embarassada una jugadora de 15 anys a Palma.
3: Els fets tingueren lloc el passat mes de juny. L'home de 23 anys va convidar la jove a casa seva a dinar i la va forçar a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment. La tia de la víctima va notar que la jove havia canviat el seu comportament, afegit al fet que es trobava malament, amb vòmits i malestar, la va acompanyar a Son Espases i després de diverses proves es va donar positiu en el test d'embaràs.
2: I s'investiguen les causes de la possible mort d'un cos que ha estat localitzat a Port Adriano Calvià, ha estat localitzat, Victòria, en avançat estat de descomposició.
3: Així és una de les hipòtesis, és que sigui una persona migrant d'una embarcació naufragada que tractava d'arribar a les illes.
2: I la Policia Nacional desarticula un grup criminal itinerant dedicat a cometre robatoris a l'aeroport de Palma. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
4: Bon vespre. Varen ser interceptats al port quan fugien de l'illa amb objectes robats per valor de 35.000 euros. Aquestes imatges que varen recórrer les càmeres de seguretat de l'aeroport, a les que ha tingut accés i altres notícies, mostren com els autors aprofitaven la distracció de les víctimes per robar-los les pertinences. Se'ls acusa dels delictes de furts, atemptat contra el patrimoni i pertinença a grup criminal.
2: I al barri de Pere Grau a Palma, els veïns demanen més presència policial davant una onada de robatoris d'invehicles que tenen com a objectiu les balises de senyalització.
3: La plataforma veïnal Flipau en Pere Grau ha fet una crida a extremar les precaucions. Recomanen no deixar objectes a la vista, notar i conservar els números de geolocalització de les balisses, deixar la guantera oberta i buida i també denunciar qualsevol incident davant la policia local. Joana Ferrà és membre de la plataforma.
5: Darrerament, per exemple, aquest vespre n'hi ha hagut 6, vull dir, que mos han arribat. El que roben són les balisses, ara en aquest moment, que després se venen a 5 o 10 euros.
2: El mes que ve i l'altre pot fer més calor del que estem avesats per un mes de setembre i octubre. L'Agència Estatal de Meteorologia ja ha apuntat que hi ha un 70% de probabilitat que els mesos de setembre i octubre siguin més càlids del que és habitual. 10 cèntims del mateix passa amb les pluges. L'AEMET diu que hi ha probabilitat del 50% que d'aquí a l'octubre plogui més del que és normal. Són canvis de tendència quan aquest estiu Carme Moreno s'han viscut rècords de temperatures.
6: En declaracions a Iveta Ràdio, la delegada de l'AEMET a les Balears, Maria José Guerrero, ha explicat que les previsions per les pròximes setmanes és que l'ambient càlid continuï fins a mitjans del pròxim mes de setembre. A curt termini, per les pròximes 3 setmanes, diu Guerrero, es preveuen poques pluges.
7: Pues de que continuemos con el ambiente cálido, más cálido de lo normal, por lo menos hasta mitad de septiembre, y en cuanto a precipitaciones que sean normales, y normales pero casi tirando a seco.
6: Maria José Guerrero ha demanat a la ciutadania que estigui pendent de les previsions i avisos de l'AEMET que es preveuen que es puguin activar a causa de fortes pluges i ventades.
7: La primera part de l'otoño se espera probable que haya

0: ese tipo de precipitación. Luego ya en la segunda mitad del otoño, pues ya las precipitaciones suelen ser más generalizadas, más continuas, bien diferentes de las de final de verano y principios de otoño, que contamos pues con esa diferencia del mar, de la temperatura del mar que nos rodea.
1: El laboratori sobre el canvi climàtic de la UIB analitza les diferents estacions de l'any. Les darreres dades recollides pel Departament de la Universitat apunten que la passada primavera la temperatura a escala global va ser molt alta, fou la tercera més càlida.
2: Sí, segons Copernicus, respecte de l'any 1991 al 2020, la temperatura fou mig grau més elevada. Tot i la relativa moderació de la primavera, les Balears no s'han alliberat de patir períodes de calor extrema, com fou el mes d'abril i també part de maig. Però no ha estat una calor extrema continuada, com s'hi ha passat a la península.
1: Precisament aquest laboratori de la UIB posa el focus en com el canvi climàtic pot afectar els arbres i plantes de les illes, les espècies endèmiques de la Serra de Tramuntana i els cultius de secà, que representen el 85% de l'agricultura, són alguns dels més amenaçats per la calor extrema. Carme, tot això en un escenari pessimista, els experts parlen fins i tot de la desaparició d'algunes plantes i espècies.
2: La professora d'investigació del CSIC i la Universitat i també cap d'Ecologia Terrestre, l'IMEDEA, Anna Travesset, explica que els efectes del canvi climàtic sobre la vegetació són múltiples. Més risc d'incendis, un menor creixement de les plantes, més mortalitat i més risc de plagues. En declaracions i Beta Ràdio, Travesset també detalla algunes de les espècies més amenaçades.
3: Llavors, la flora de les zones altes de la Serra de Tramuntana també es pot veure més afectada. Bé, són espècies vulnerables perquè viuen en zones elevades i si puja la temperatura doncs, tenen poc marge per pujar encara més, no? Tenen un límit. Després hi ha les espècies, les plantes litorals, i aquestes poden patir la pujada del nivell del mar i temporals també intensos.
2: El pi blanc i l'alzina tenen més tolerància al canvi climàtic, però Travesset apunta que hi ha altres plantes que poden morir a causa de l'estrès del canvi climàtic i, en alguns casos més estrens, fins i tot desaparèixer.
3: Algunes espècies disminuirien la seva distribució o desapareixerien del tot, mentre que altres més resistents ocuparien el seu lloc. Aquest procés no seria necessàriament ràpid ni automàtic, dependria de la capacitat de cada espècie per adaptar-se. Les illes, el problema és especialment important perquè les espècies tenen poc espai per a desplaçar-se, no? cap a zones amb un clima més favorable.
2: La CAT d'Ecologia Terrestre de l'IMEDEA assenyala que els pagesots s'hauran d'adaptar a aquesta nova realitat on algun cultiu seran manco rendibles. Segons Travesset, els cultius s'hauran de diversificar, canviar les dates pel que fa a la sembra de plantes i arbres i també gestionar l'aigua perquè l'agricultura sigui viable.
4: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: I avui han conegut més detalls de com el Consell de Menorca vol gestionar l'entrada de vehicles a l'illa. Dilluns es presentarà una modificació de la llei de la reserva de la biosfera que permetrà a Ramiro López adaptar el topall a diferents situacions.
5: Amb aquesta proposta, la llei de la reserva de la biosfera funcionaria com un marc general per donar flexibilitat al Consell per aplicar i modificar la mesura amb garanties legals. Qüestions com el límit de cotxes o el període d'aplicació es revisarien cada un o dos anys en sessions plenàries i en cas de voler aplicar canvis s'haurien de justificar a través d'estudis de càrrega. Els vehicles propietat de residents queden exempts del topall que s'estableixi en aquests plens, mentre que els no residents però amb un habitatge a l'illa se'ls limitarà a un vehicle per propietat. També n'estan exempts els vehicles de persones que s'hagin de desplaçar a l'illa per qüestions laborals, vehicles de persones amb mobilitat reduïda, vehicles oficials, d'emergències, de transport de mercaderies i de transport públic. Per als altres casos, s'haurà de tramitar una autorització prèvia que s'expedirà fins a completar el límit establert. Per facilitar les inspeccions, les navilieres hauran d'informar de les matrícules i el període d'estada dels seus clients. Pel que fa a les empreses de lloguer de cotxes, el nombre d'autoritzacions i la seva distribució també es debatrà als plens, però ja s'ha avançat que els vehicles elèctrics o no contaminants tindran preferència.
1: I a partir de demà s'haurà de pagar de manera anticipada per demanar cita a la inspecció tècnica de vehicles d'Eivissa. Així ho ha establit el conseller insular per reduir l'absentisme que supera el 40% de les cites concertades i evitar l'ús fraudulent del sistema de reserves.
6: Demà entren en vigor les noves tarifes. Així, els usuaris hauran d'abonar la taxa corresponent en el mateix moment de sol·licitar la cita. Sense aquest pagament, la reserva no quedarà confirmada. La institució insular explica que aquesta actuació forma part de les diferents mesures que impulsa el Consell per millorar el funcionament de l'ITB i reduir el temps d'espera, com són l'adjudicació del servei addicional de dues noves unitats d'inspecció que estaran ubicades al polígon de Montecristo i permetran incrementar la capacitat actual en prop de 30.000 inspeccions anual més.
1: I el Servei d'Inspecció de Transports del Consell d'Eivissa ha duit a terme aquest cap de setmana 11 actes de sanció que inclouen dos casos de taxis pirata, tres cotxes de lloguer irregular i dues VTC que actuaven il·legalment.
7: Adverteix el Consell que no tots els VTC actuen de manera legal, tot i que duguin la retolació identificativa correcta, fet que pot produir confusió entre els usuaris. És Mariano Juan, conseller insular de mobilitat i lluita contra l'intrusisme.
8: La llicència de VTC no la té Uber, no la té Cabify, no la té qualsevol d'aquestes empreses. La llicència de VTC la té l'empresa que està explotant aquell viatge i que es pot publicitar o no amb aquestes plataformes. Per tant, més enllà de que en el seu cotxe tinguin un logo d'alguna plataforma digital, el que ells tenen que tenir és la seva llicència al dia i ben documentada.
1: I encara en qüestions relacionades amb la mobilitat, la companyia estatunidenca United Airlines connectarà a Eivissa, en Nova York. Serà a partir de l'estiu que ve.
6: La ruta s'estrenarà a finals de maig del 2027 i tindrà una freqüència de 4 dies setmanals. Serà l'única aerolínia dels Estats Units en volar directament a l'illa.
1: I a Mallorca, el servei Bici Palma té ja més de 53.000 usuaris, d'aquest prop de 31.000 són usuaris actius. És una de les dades que ha facilitat avui el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palma, Antoni Deudero.
7: Ha destacat també la instal·lació de 6 noves estacions a la Universitat de les Illes Balears i la universalització del servei des del mes de maig de l'any passat, la qual cosa ha ocasionat, ha explicat, un increment molt notable de nous usuaris.
9: Desde el momento en que hemos universalizado el servicio, hemos tenido 30.654 nuevas altas. Aquí es de relevancia que el 80,78% son residentes de aquí, de Baleares, de Mallorca.
4: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: El municipi de Santa Eulària de Riu ha ingressat 1.780.000 euros per una sanció urbanística interposada l'any 2023. La propietat va fer obres sense llicència a una edificació protegida. Enguany, el municipi ha cobrat més de 5 milions d'euros en irregularitats detectades pel tècnic. Ens ho explica Elena Gregori.
10: Les obres il·legals es van fer a una casa anterior a l'any 1956, protegida pel Pla Territorial Insular d'Eivissa, prop del polígon de Canapalava. Es va iniciar una reforma integral sense llicència. El consistori va aturar les obres en diverses ocasions, però la propietat en va fer cas omís. Els fets, segons explica l'alcaldessa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, van derivar en 3 infraccions urbanístiques que, juntant amb el pagament d'un recàrrec, ascendeixen a 1.780.000 euros.
11: La infracció és perquè darrere unes comunicacions prèvies i darrere una sèrie de llicències que apareixien menors, hi havia actuacions integrals d'una vivenda afectada per PTI i, a més, d'abans del 56, també afectada per patrimoni. Doncs tenim aquí 2 infraccions greus i una molt greu. I això és una part que hem de ressaltar del Departament de Supervisió de les llicències que s'adonen. I després, per una altra part, el Departament de Cobrament, de seguiment, de declarar aquesta infracció i després cobrar-la.
10: És la multa més elevada que ha cobrat mai el consistori d'un únic expedient sancionador. Des de gener fins dia 20 d'agost, Santa Eulària ha cobrat d'aquesta i d'altres multes més de 5 milions d'euros.
11: Hi ha molts de contribuents que fan les coses bé i no podem dar la sensació ni d'impunitat ni des que fa malament és el mateix que ho fa bé.
10: Aquest 2026 esperen recaptar en sancions urbanístiques prop de 7 milions d'euros.
1: I Palma és la segona capital de l'estat espanyol on surt més que a llogar una habitació en un pis compartit, segons un estudi publicat pel portal immobiliari Idealista.
6: El preu d'una habitació a Palma és de 550 euros de mitjana al mes. Són 125 euros més que la mitjana espanyola, un preu que asseguren els agents de la propietat immobiliària de les Balears, fa que surti més a compte llogar l'habitatge sencer en el cas de poder-s'ho permetre. Una situació que, diuen els residents, és insostenible.
12: Totes les meves amistats, els qui no estan ara tant un pis a una casa, no tenen altra manera de fer-ho.
13: I com no t'ho pots pagar per un tot sol o en la teva parella, doncs l'has de compartir i acabes habitacions de 500 euros o més.
6: El president dels agents de la propietat immobiliària, José Miguel Artieda, explica que ja no hi ha un perfil concret que cerqui habitació, sinó que són molts ciutadans que se veuen abocats per mort de l'increment del preu de l'habitatge.
14: Se reduïa a l'estudiant, o sigui, que venia aquí un parell de setmanes a fer feina, avui en dia afecta moltíssima, moltíssima població.
6: Segons els APIs, el preu mitjà per llogar un pis a les Balears és de 1.200 euros si té dues habitacions i de 1.600 si en té tres.
1: El Consell de Mallorca activa a través de l'IMAS 5 equips per prevenir situacions de risc social que afectin menors i també les seves famílies. En total es tracta de 27 professionals que tenen com a objectiu detectar i abordar situacions de vulnerabilitat abans que s'agreugin o calguin adoptar mesures de protecció de més intensitat per als infants i adolescents vulnerables. Laura Marcos.
15: Cada equip estarà integrat per un treballador social, un psicòleg, un educador i un integrador social. Un equip multidisciplinari que pretén actuar sobre les dimensions que afecten el desenvolupament dels menors. Es farà feina damunt tres principis bàsics: prevenció, cooperació municipal i preservació familiar. Ho explica el president de l'IMAS i conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez.
16: Nos permite acompañar a las familias cuando todavía existe margen para recuperar capacidades, modificar dinàmiques i construir un entorn més segur per als nens i adolescents.
15: Els equips es distribueixen en 5 comarques i treballen directament als municipis, un fet que permetrà una intervenció personalitzada, més propera i adaptada a la realitat de cada territori. Apolònia Socias és directora insular de Serveis Socials de Mallorca.
17: Partim de la detecció i valoració dels serveis socials municipals. A partir d'aquí, els equips fan una valoració conjunta de la situació de l'infant i la família, identificant tant el factor de risc com les seves fortaleses i capacitats. I després se dissenya, com he dit, un pla d'intervenció individualitzat, amb objectius concrets i adaptat a cada realitat, amb una temporalitat que també depèn de la necessitat de la intervenció i els objectius que se proposen als equips.
15: Uns equips de treball que actuen de manera precoç en situacions lleus per evitar que s'agreugin.
1: I el govern vol estendre els anomenats murs de la dignitat en més municipis de les Illes després de la inauguració del primer a Palma el passat dia 27 de juliol. L'executiu s'ha posat en contacte amb els ajuntaments d'Artà, Inca, Santa Maria, Set Salines, Solla, Maó i Eivissa per començar a coordinar la instal·lació d'aquests símbols en record de les víctimes dels bombardejos de la Guerra Civil.
7: En total s'han identificat i documentat 152 víctimes mortals d'aquests bombardejos, de les quals 95 són de Mallorca, 29 de Menorca i 26 d'Eivissa. També s'ha recopilat informació d'on i quan es varen produir els atacs. El govern vol, d'aquesta manera, que el record de les víctimes no quedi només en els arxius i estius històrics, estudis històrics, sinó que hi hagi espais físics en els municipis on passaran en els fets. Cada ajuntament podrà triar l'emplaçament del mur. A Palma es va inaugurar el primer el passat 27 de juliol.
1: Coincidint amb aquest anunci, l'Associació per a la Memòria Històrica de Mallorca ha volgut recordar un dels episodis més foscos de la història d'Esporles, l'afusellament de 5 veïnats del poble la matinada del 25 d'agost de l'any 1939. Guillem Mires, membre de Memòria Democràtica d'Esporles.
18: La memòria no s'ha de perdre, pensant que és un acte de dignitat i de drets humans que se sàpiga el que ha de passar, sobretot perquè aprenguem d'una punyetera vegada d'aquestes coses i serem capaços de que no se tornin a repetir. Però no podem negar que forma part de la nostra història. I remarcar, a Mallorca no hi va haver guerra, només hi va haver tots els dies de desembarc d'en Ballo, que va ser un desastre.
1: Des de l'any 1936, 32 esportlerins romanien empresonats a Can Mir, l'actual cinema Augusta. Tots varen ser jutjats per un delicte d'adhesió o auxili a la rebel·lió contra la Falange i varen ser sentenciats a mort. 3 anys després, la comandància militar va comunicar que 27 de les penes eren commutades per 30 anys de presó i per a les 5 restants en mantenia la pena de mort. I demà l'Ajuntament d'Inca instal·larà un altre símbol, una pedra de la memòria en homenatge a Antoni Bastard, afusellat pel franquisme. La pedra estarà ubicada al carrer Sant Antoni.
19: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
20: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. Els veïns de 4 domicilis de l'edifici incendiat a Can Picafort, a Santa Margalida, continuen desallotjats i no podran tornar a casa fins demà al matí. El foc podria haver estat provocat pel mal contacte d'un endoll d'un aire condicionat.
2: Diversos propietaris s'han reunit per parlar dels desperfectes causats per mort de l'incendi i els costos que suposarà. L'objectiu es posa en comú que els han dit les asseguradores. Demà al matí una empresa de construcció entrarà a l'edifici per apuntalar-lo. Ho explica Joan Cantarelles, un dels propietaris afectats.
3: Demà en bon dematí, a les 8 de matí ja venen els picapedrers, apuntalaran el que és el sòtan a la planta baixa i després, si Déu vol, ja podem entrar. Esperit de la comunitat ja vendrà demà de matí, ven que li pastem a la façana, a l'escala, tot el que és comunitari de tots els pisos, i bueno, per avaluar ja més o menys com està tot, bueno, com està tot, tot està fatal.
1: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver en avançat estat de descomposició en aigües del port d'Adriano a Calvià.
2: Una de les hipòtesis és que sigui una persona migrant d'una embarcació naufragada que tractava d'arribar a les illes.
1: L'AEMET apunta que hi haurà una probabilitat del 50% que els mesos d'agost, setembre i octubre siguin més plujosos que l'habitual.
2: Setembre i octubre continuaran la tendència d'un estiu de rècords i seran més càlids del que és habitual. L'impacte climàtic preocupa greument els científics. En el pitjor dels escenaris, els experts alerten de la desaparició d'algunes plantes i espècies de les illes. Ho explica la professora d'investigació del CSIC i la UIB, Anna Travessat.
4: Llavors, la flora de les zones altes de la serra de Tramuntana també es pot veure més afectada. Bé, són espècies vulnerables perquè viuen en zones elevades i si puja la temperatura, doncs, tenen poc marge per pujar encara més, no? Després hi ha les espècies, les plantes litorals, i aquestes poden patir la pujada del nivell del mar i temporals també intensos.
1: I Menorca modificarà la llei de la reserva de la biosfera per regular l'entrada de vehicles a l'illa.
2: Una modificació que s'haurà d'aprovar dilluns que ven el ple del Consell. La darrera proposta fixa un topall de 120.000 vehicles.
1: Eivissa obliga a pagar de manera anticipada la inspecció tècnica de vehicles per reduir l'absentisme.
2: I és que 4 de cada 10 persones que tenen cita concertada no es presenten. La mesura entra en vigor a partir de demà amb les noves tarifes.
1: La companyia estatunidenca United Airlines connectarà l'illa a Nova York a partir de l'estiu que ve.
2: La ruta s'estrenarà a finals de maig de 2027 i tindrà una freqüència de 4 dies setmanals.
1: Multa de 2.000 euros a un pescador per fer feina a una zona protegida.
2: La Direcció General de Pesca ha imposat la sanció perquè el pescador professional va estendre una xarxa de 500 metres de llargària a la reserva marina protegida de l'illa del Toro.
1: Contradiccions en el govern central sobre els informes del CNI previs a la crisi migratòria.
2: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat al Congrés que el CNI va avisar de l'entrada massiva a la ciutat autònoma, un fet que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negat taxativament. Assegura que no s'ha elaborat cap informe.
5: El dia 29, esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
6: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
1: A la següent mitja hora de l'informatiu ampliarem aquesta informació que, com dèiem, passa per els informes del CNI a la crisi migratòria viscuda a Ceuta. Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
0: Informatiu vespre. Esports.
1: Esports que així corribes començant parlant de futbol perquè hi ha un cop de realitat per part del Reial Mallorca després de caure a Granada.
7: Primera derrota de la temporada per vermell que va perdre per 2-0 l'estadi Nuevo Los Cármenes en gols de Pedro Alemany al minut 20 i també d'Arnau Puigmal en pròpia porteria al minut 81. Precisament a la jugada d'aquest segon gol es va produir la polèmica de la nit. El Granada treu un corna, l'àrbitre xiula, els jugadors del Real Mallorca s'aturen i quan Puigmal es fa gol en pròpia, el col·legiat assenyala immediatament gol. Luis García, tècnic del conjunt mallorquinista, ha parlat d'aquesta jugada.
8: La verdad que es un poco inexplicable, ¿no? Sobre todo con todas las tecnologías que tenemos hoy en día, con el VAR, con un cuarto árbitro, con dos asistentes. Creo que es una situación muy clara y que, además, creo que el sentido común, sobre todo cuando hay un equipo al completo, cuando hay un banquillo al completo, que saltan a protestar una situación tan clara y flagrante, pues poca explicación puedo dar.
7: Si bé restaven gairebé 10 minuts per al final del partit, aquesta decisió de l'àrbitre va fer que el Mallorca ni tan sols tingués opció de lluitar per l'empat. Fins i tot Pacheta, l'entrenador del Granada, no li troba explicació.
9: En el gol se ha oído un pito del árbitro. Lo que no sé es de qué es. Darán ellos la explicación de qué es. Porque ha podido ser para que saques, ha podido ser para que empezar a contar también, ¿no? Para eso tiene que pitar. Sí, tiene que... Entonces, no lo sé. No lo sé.
7: I a banda de la polèmica, el tècnic del Mallorca, Luis García, tot i que es va mostrar més satisfet pel partit d'ahir que pel de la primera jornada, va destacar les carències ofensives del seu equip.
8: Pero lo que menos me ha gustado, sin lugar a dudas, ha sido la determinación en área contraria. Creo que tenemos que ser muchísimo más determinantes, tenemos que ser más agresivos de cara a gol. No podemos presentarnos tantas veces en situaciones ventajosas ante un rival que defendía abajo, junto. Hemos progresado muy bien en el juego, por dentro, por fuera, hemos tirado centros. Hay que mejorar en muchas cosas a nivel de finalización, de ocupación de área, de agresividad, en definitiva, de ser más determinantes.
7: I ahir a Granada van debutar dos nous jugadors en la camiseta del Mallorca. El davanter polonès Adam Buxa i també l'extrem mallorquí Josep Sardà, que varen jugar tots dos poc més de 20 minuts. El Pollancí va parlar d'un debut agradós.
10: Estic un poc content per una part, però trist per una altra, perquè acabo de debutar amb el Mallorca i és algo que sempre he volgut. Però bueno, estic trist perquè no podem dur 3 punts cap a Mallorca.
7: I ahir també es va jugar el Celta Fortuna 4, Andorra 2, un partit en què el conjunt gallec perdia per 0-2 al minut 54. Tancada i do la segona jornada de la Liga Hypermotion, el Mallorca és 13 a la classificació en 3 punts, amb una victòria i una derrota, i els líders són els dos equips canaris, Tenerife i Las Palmas, en 6 punts cadascun. Sí, com sigui, el Mallorca està realitzant en aquest moments el primer entrenament de la setmana, una sessió que ha començat fa mitja hora a Sant Bibiloni i demà la plantilla descansarà. Tot això per a preparar el partit corresponent a la tercera jornada de Lliga, que es disputarà Somos diumenge a les 7 del capvespre contra el COE, el Ceuta, que encara no ha puntuat. Pel que fa a la primera divisió, ahir es va tancar la segona jornada en 2 empats. Màlaga 1, Deportivo de Coruña 1, el porter Vicent Leo Román va jugar tot el partit i Aubameyang va tornar a marcar i Osasuna 0, Llevant 0. I avui a les 9 del vespre, València i Real Betis disputaran a Mestalla el partit corresponent a la primera jornada. A la primera federació, l'Udivisa ha anunciat el fitxatge del lateral esquerrà Víctor García. El jugador de 32 anys arriba lliure després d'acabar el passat mes de juliol el seu contracte amb el Màlaga, l'equip amb el qual va ascendir a primera divisió. Tot i així, a una setmana del tancament del mercat i a 5 dies de l'inici de la Lliga, l'equip blau-cel continua fent feina per incorporar encara un central esquerrà i un tercer davanter. Parlem ara de bàsquet perquè l'Azul Marino ha començat la pretemporada avui en les proves mèdiques. L'equip mallorquí, que debutarà a la màxima categoria del bàsquet nacional femení, ha encetat la preparació per una temporada ben il·lusionant. La jugadora Carmen Grande ha parlat d'ambició.
11: Cuando empecemos a trabajar en pista y cuando veamos un poco las sinergias que se crean, creo que podremos hablar un poco más de esto, pero obviamente somos ambiciosas, vemos la plantilla que tenemos, vemos la veteranía y creo que podemos aspirar, a, yo como siempre digo, a ganar cada partido. Entonces creo que tenemos que ir a por todos los que podamos, pero obviamente partido a partido.
7: Els entrenaments començaran demà a Pollença. Les baixes de les internacionals, Alba Torrens, Sika Kone, Dembélé, Kyle Alexander i Lídia Rivers. Una de les peces claus del projecte, la mallorquina Maria Espanya, s'ha mostrat satisfeta amb l'equip que han format.
12: La plantilla està ben configurada. Ara, bueno, hem d'esperar que totes acabin les seves competicions amb les seves seleccions per poder ajuntar-nos i fer equip, no? Després ja veurem com funciona tot, però contenta amb les companyes que hi ha, són totes molt bones jugadores i amb moltes ganes.
7: L'Azul Marino encetarà la temporada el 3 d'octubre la visita del València. D'altra banda, pel que fa a la primera FEP, el Palmer Bàsquet ha començat a entrenar pendent encara de tancar la plantilla. Això sí, el club turquesa ja té un nou director general, és Adrián Villalobos. L'executiu mexicà compta amb una àmplia trajectòria en el bàsquet del seu país i qui també ha encetat la pretemporada és el bàsquet Menorca, que a més ha anunciat avui el fitxatge de l'escorta dominicà de 25 anys, Jerónimo Rubio. I acabam en ciclisme perquè la quarta etapa de la Vuelta a Espanya, Tadej Pogacar ha conquistat a Andorra la primera cursa de muntanya amb una superioritat indiscutible. L'artenenc Enric Mas ha arribat sisè, 2 minuts i 39 segons després de l'eslova. L'escoltam.
13: Hoy ya veis que peleamos por el segundo puesto, por el podium y la realidad, ¿no? Ya sabíamos un poco así. Por mi parte, bueno, primero el equipo ha estado de 10. Es verdad que de Caldón pues ha puesto un ritmo muy, muy duro, pero el equipo, repito, ha estado de 10. Y después yo, pues, no he podido sacar segundos hoy. Pero bueno, contento con las sensaciones y como dije, el día a día, paso a paso y contento.
7: I amb aquest resultat, Enric Mas és ara tercer a la general a 3 minuts i 32 segons del líder Pogacar.
1: Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
14: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Multa de 2.000 euros a un pescador per fer feina a una zona protegida a Calvià.
2: La Direcció General de Pesca ha imposat la sanció perquè el pescador professional va estendre una xarxa de 500 metres de llargària a la reserva marina protegida de l'illa del Toro. Aquesta modalitat de pesca està estrictament prohibida en aquesta zona i va ser denunciat per bussejadors aficionats.
1: I demà ja hi haurà llampuga a les peixateries de les illes. Els primers pescadors han sortit avui matí des de Cala Ratjada i, tot i això, la mala mà ha complicat l'inici de la jornada. Han aconseguit completar la quota màxima de 150 quilos per embarcació.
2: A les 10 i mitja del matí arribaven al port de Cala Ratjada les primeres llampugues de la temporada, una estrena condicionada per l'estat de la mà, però que finalment ha deixat bones captures. Ho explica Rubén García, pescador de la barca Nova Princesa.
15: De moment, per el primer dia, no pot treure moltes conclusions, però pinta bé, pareix. El tamany també és guapo i ara veurem si es preu acompanya i ja serà l'hòstia.
16: Per el primer dia he trobat que hi havia un bon tamany. Hi ha hagut anys que era molt més petita i enguany pues, hi ha un bon tamany.
2: No a tots els ports, però s'ha pogut donar avui els surts a la campanya. Solla, la mala mar ha impedit sortir a pescar, mentre que Palma, Andràs i Alcúdia encara no n'han capturat perquè les embarcacions continuen centrades en la temporada de llagosta. La llampuga és una de les campanyes més esperades per la flota artesanal de les illes. Enguany hi participaran 35 embarcacions de Mallorca. Per als pescadors recreatius, en canvi, caldrà esperar fins a la primera de setembre. Toni Femenies és patró de Llobriga.
16: Al principi m'ha costat un poquet, però després ha anat un poc millor i hem arribat a fer cupo i m'ho ha anat bastant bé. Ara veurem demà si segueix igual ha mascurat avui.
2: Amb aquestes primeres captures, la temporada ja està en marxa i ja ho hem avançat. Demà, la llampuga farà la seva primera aparició als taulers de les peixateries. La Direcció General de Recursos Hídrics ha requerit a Aena que l'aeroport d'Eivissa aturi com a mesura cautelar el vessament d'aigua depurada al torrent de Safont, que ha causat les darreres setmanes la presència de matèria fecal a la platja d'Escodolà.
17: Recursos Hídrics ha recordat que l'aeròdrom eivissenc no té autorització per vessar aigües depurades al torrent i que continua en la tramitació de l'expedient obert fa un mes, tot i que encara no disposa dels resultats de les mostres recollides per agents de Medi Ambient el 27 de juliol i pel Seprona l'11 d'agost. Aquest cap de setmana, el corrent ha tornat a presentar signes de contaminació. L'Ajuntament de Sant Josep, però, descarta que hagi arribat a la platja cap element nociu i per això la manté oberta al bany. Les darreres analítiques a la platja són negatives i se'n continuarà fent.
2: I a Menorca, feina contrarrellotge els vergers de Sant Joan de Maó per desembossar el torrent més gran del municipi. Les culpables, les canyes invasores que creixen sense control i els residus abocats durant anys. Fanny Mateu.
18: El torrent encara té aigua de les darreres pluges que hauria d'haver desembocat al port de Maó, però l'aigua no corre pel torrent per l'espessor de les canyes que creixen sense control a tot el llit dels vergers de Sant Joan. Feia prop de 10 anys que no s'hi intervenia i una mostra n'és la quantitat ingent de residus que interrompen les tasques de desbrossat. Pedro Saez és tècnic de la Direcció General de Recursos Hídrics.
19: Trobant neveres, trobant congeladors, trobant barandilles, somiers i qualsevol cosa tirar per qualsevol banda. I a nosaltres, tècnicament, és un problema molt greu perquè no veus aquestes coses que estan tapades de canya i brossa anant triturant i a vegades en romp un material que se podia haver evitat.
18: Les màquines que polen les canyes a contrarrellotge al darrer pont del torrent per desembossar-lo abans que arribin més tempestes, però el pla per a l'erradicació d'aquesta planta invasora voraç és a 3 anys vista. La Direcció de Recursos Hídrics ha inclòs la zona dels vergers de Sant Joan en la darrera campanya de neteja de torrents que ha triplicat el seu pressupost a Menorca.
2: I Ciutadella ha presentat els nous contractes de neteja viària i recollida de residus amb una inversió anual de més de 4 milions d'euros. Tenen 60 treballadors i incorporen nova maquinària, contenidors accessibles i sistemes de seguiment i control. Fanny.
18: 21 dels treballadors són del servei de recollida de residus i 39 del de neteja viària. També es preveu la incorporació de nous vehicles i maquinària que haurà d'estar operativa abans de 12 mesos. Mentrestant, es continua emprant la flota dels contractes anteriors, que quedarà com a reserva a mesura que s'incorporin els nous vehicles. El consistori ja planeja l'arribada de la recollida de fems porta a porta, com explica la batlessa Maria Jesús Begur.
20: Cuida de residus és un contracte pont, perquè aquí s'havia d'involucrar el consorci de residus, que ha de fer tots els amidaments i tots els estudis per acabar anant un porta a porta. Per això també és important haver separat neteja per una banda, que sí que és aquesta competència totalment municipal i que ho gestiona directament l'Ajuntament, i l'objectiu és que el consorci de residus també sigui present a la recuida de residus amb aquest porta a porta.
18: L'Ajuntament, que destinarà anualment més de 17.000 euros a campanyes de conscienciació, assenyala que fins i tot amb els nous contractes, durant les setmanes de més activitat del mes d'agost, els serveis es poden veure desbordats per l'afluència de visitants.
2: I xoc de versions entre el govern central. La màxima responsable de defensa, Margarita Robles, i el d'interior, Fernando Grande Marlaska, es contradiuen i no es posen d'acord sobre si el CNI va avisar sobre l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
17: Ella diu que sí i ell que no. La ministra de Defensa ha estat la primera a comparèixer en el Congrés per donar explicacions sobre el que ha passat a la ciutat autònoma d'ençà de final de juliol i ha defensat la tasca de l'exèrcit espanyol. Després del Consell de Ministres, Marlaska també ha lloat la tasca dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, però ha contradit a Robles, tot i repetir diverses vegades que no ho feia.
5: El dia 29, esos funcionarios que están allí, los que la identidad no las puedo decir aquí, pero trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria
3: para el día siguiente.
6: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
1: Per tot això, l'oposició es demana quin del dos diu mentides.
17: Durant les rèpliques a la compareixença de Robles, la portaveu parlamentària del PP, Esther Muñoz, ha sentenciat que qualcú no diu la veritat.
3: ¿Quién miente, señora Robles? ¿El CNI? ¿El CIFAS? ¿La Policía Nacional? ¿O Marlaska? Que dijo que no había recibido ninguna información.
1: La compareixença de Robles encara durava l'hora que es produïa la roda de premsa del Consell de Ministres que ha aprovat els avantprojectes de llei d'asil i de reforma de la llei d'estrangeria.
17: És un primer pas, encara s'ha de tornar a analitzar abans que surti cap al Congrés dels Diputats. Marlaska ha explicat que regulen la figura del triatge. El procés de recollida d'informació de les persones que travessen les fronteres sense haver estat sotmesos al control d'entrada.
1: I en aquest Consell de Ministres, el primer després de les vacances d'estiu, també s'ha oficialitzat el nomenament del titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a màxim responsable del Comandament Únic, que ha d'ajudar a Ceuta a recuperar la normalitat.
17: Prèviament, el president Pedro Sánchez ha convocat el Consell de Seguretat Nacional i en aquest Consell de Ministres s'ha aprovat un decret llei que permetrà que tots els recursos de l'Estat intervinguin de manera coordinada, sobretot per habilitar nous espais pels migrants, molt del quals malviuen en condicions insalubres. La ministra portavou, Elba Sáiz, ha assegurat que el govern de l'Estat és a Ceuta i que no mollarà fins que la situació no estigui controlada.
21: Ceuta és hoy el corazón de España. Por eso el gobierno de España ha estado, está y va a seguir estando en la ciudad el tiempo que haga falta con los recursos que hagan falta. Estamos ante una situación extraordinaria que requiere una respuesta extraordinaria que ha ido desplegándose en distintas fases.
17: El nou comandament únic assegura que més del 90% de les 70.000 persones que varen entrar nedant a Ceuta l'endemà o l'endemà passat tornaren al Marroc. Per això, dona per fet Torres que la crisi migratòria ha entrat a una segona fase, tot i que les premisses són les mateixes.
22: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, teniendo en cuenta que hay que hacerlo respetando el ordenamiento jurídico, los derechos, en este caso de los menores, el derecho superior del menor, que exige para su repatriación una serie de condiciones, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados.
17: Torres ha demanat la compareixença urgent al Congrés per donar explicacions del nou càrrec i de tot el que veurà d'avui a dijous a Ceuta. En total, passaran 8 ministres per la cambra baixa aquesta setmana. El president del govern central també ho haurà de fer. Ho ha aprovat la Diputació Permanent del Congrés. La qüestió ara és quan.
1: Molt crític en la gestió a Ceuta s'ha mostrat el president de Melilla, Juan José Imbroda, qui considera que el comandament únic arriba tard.
2: Lamenta que s'activi gairebé un mes després de l'arribada massiva. Diu que davant la situació extrema i excepcional calen mesures excepcionals.
23: Era importante, tal como había pedido el presidente Viva, un mando único y la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional también, para que todas las administraciones confluyeran bajo un mandato único para que fuera más operativo. Esto no se ha hecho. Se puede haber hecho el día siguiente de ver la barbaridad y la hecatombe que había en Ceuta. No se ha hecho. Se ha hecho a los 26, 27 días después de cuando ha acabado la vacación el señor Sánchez.
1: L'altra gran cita política de la setmana és la conferència sectorial d'infància que està prevista per dijous.
17: S'haurà de parlar del repartiment de migrants menors no acompanyats, també d'enviar les 500 nines a la península, tot i que no forma part de l'ordre del dia inicial, malgrat l'intenció de fer-ho del Ministeri de Sirarrego. La delegació balear encara no ha confirmat ni ha denegat la seva participació a la reunió ministerial en les comunitats. Per cert, que el Consell de Ministres d'avui ha aprovat un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a l'atenció de l'infància migrant ceutí.
1: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El fum de l'incendi al Parc Natural de Collserola ha obligat a confinar dos barris a Barcelona. Són els barris de Torre Baró i Ciutat Meridian. Un ampli dispositiu de bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen per controlar el foc. El foc ja ha afectat una superfície de 25 hectàrees de terreny forestal. A més, s'han activat protocols de seguretat per l'alt risc de pesta porcina a la zona. Ja ha quedat estabilitzat l'incendi forestal de les Tres Villes, Almeria, a més de 300 hectàrees de superfície cremades. Això mentre els bombers intenten controlar l'incendi forestal de Sogorb a Castelló després de 6 dies. El foc es troba estabilitzat des de diumenge després d'arrasar unes 630 hectàrees. Els mitjans terrestres han reprès les tasques per intentar controlar-ho. I la ràdio informativa està de dol. Ha mort el director d'Onda Madrid, Alfonso Nasarre. Periodista de raça i lligat a la informació política, Nasarre va desenvolupar quasi tota la seva carrera periodística a la ràdio, primer a la COPE, on va tornar després d'una etapa a la Moncloa en tasques comunicatives al govern d'Aznar. Tot i estar al costat obscur de la informació, com es diu a l'argot periodístic, sempre es va caracteritzar pel rigor i l'honestitat a l'hora de fer feina. Dels micròfons de la COPE va anar a Ràdio Nacional. Ara, des de l'any 2021, era el director de la Ràdio Pública de la Comunitat de Madrid. I en l'àmbit internacional, els Estats Units endureixen la guerra comercial contra l'Iran, ara amb sancions directes a 60 entitats, persones i embarcacions vinculades al país persa. També amenaça els països si hi tenen relació, com la Xina. Ho ha anunciat el secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, que ha definit el dia D econòmic com l'ofensiva financera més gran que s'ha llançat mai. Les noves sancions se centren en actius digitals, la tecnologia, l'or, l'aviació i el transport marítim, i arriben després que no s'hagi assolit un acord sobre el control de l'estret d'Hormuz i el programa nuclear. El govern iranià assegura que està preparat per afrontar les sancions i ha llevat pes a l'ofensiva econòmica. 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. Talents locals, artistes nacionals i internacionals es reuniran un any més al Festival Internacional Eivissa Jazz, que enguany arriba a la 38a edició i que se celebrarà des de dia 1 fins dia 5 de setembre. Ana Fernández.
4: Un any més, el Festival Internacional Eivissa Jazz mesclarà talents sobre l'escenari i, així com explica el seu director artístic, en Vicent Tur, continua apostant pels joves.
8: Se segueix apostant per grups que moltes vegades, de les primeres oportunitats que tenen per tocar fora dels seus llocs de residència habituals, és a Eivissa. I això és polit i és d'agrair, que llavors veus artistes que s'acaben consagrant i recorden que la primera oportunitat que varen tenir per tocar fora de casa i tal va ser Eivissa.
4: La programació començarà al centre de la ciutat amb concerts d'artistes com Sinet Cormican, la Big Band Ciutat d'Eivissa o Ibosim Flamenco. L'agrupació Gospel Lab, explica Arantxa Fernández, serà enguany l'encarregada de juntar aquests dos gèneres sobre l'escenari.
9: Nosotros pretendemos que el público no solamente esté ahí mirando, disfrutando del concierto, sino que también de alguna manera participe con nosotros, se sienta con nosotros dentro del escenario y lata con nuestro pulso.
4: L'App Trio, considerat un dels grups emergents del jazz europeu i guanyadors al Festival de Getxo, seran els encarregats d'arrencar les jornades musicals al Baluart de Santa Llúcia. Compartiran cartell amb els eivissencs de Illusions, l'Eivissa Jazz Experience, projecte impulsat pel pianista gallec Abe Rabade, o Michael Pipoquinha, considerat un dels baixistes més brillants de la nova generació i que serà l'encarregat de clausurar el festival.

0: L'habitación roja abaixa avui a les 10 del vespre al taló de les nits de Sant Carles amb un concert en format de duo acústic precedit pel grup mallorquí L.A.
1: La banda valenciana arriba al castell de Sant Carles de Palma després de més de 30 anys de trajectòria convertida ja en un dels noms imprescindibles de l'escena independent. Jorge Martí és el cantant i guitarrista de l'Habitación Roja.
2: És que és bonic, no? En una època al món en què tot és efímer i tot dura molt poquet i no n'hi ha temps per a consolidar propostes. Hem fet grup, hem fet família i com una família, no? Hem tirat endavant, no? Perquè som feliços fent música, no?
1: Una manera d'entendre la música que comparteix també Pau Roca, guitarrista del grup, que reivindica precisament aquesta constància i el privilegi de continuar fent tres dècades després allò que més els agrada.
3: Estàs veient les cares, si el públic s'emociona, tu t'emociones el doble. Sempre creiem que el millor disco és el que estem fent, encara que a vegades no és veritat, però ara ja creiem que el segon disco és el millor que tenim perquè estem immers en ell, estem traient cançons, duem 6 o 7 gravades. Days
0: passing by the crowd. I Falanitja es prepara per rebre demà dimecres un dels noms imprescindibles de l'indie estatal.
1: L'Ofos Lesbian durà al Parc Municipal de Sa Torre el seu pop carregat d'ironia, emoció i aquella única manera de convertir les crisis quotidianes en cançons.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Mollà Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Cremant núvols passa el sol, vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: tienes que hacer
1: neuda. ¿Cuál es el tío?

0: Get tangled up in me.
1: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

miro porque muero por hacerlo. Y cuando lo hago, suspiro.

0: ¡Salud!
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Esta Radio Horda. Radio Horda 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos!

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: está. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jortenencs. Per tant, joc, volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport jortenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

etérea y gloriosa que el pasado ya no nos plau mirant darrere, que embrudava un mocador n'és per la reina. Que n'hem fet dels mocadors que volien ser banderes, que n'hem fet d'aquells colors

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Obro la porta d'un món que per mi és nou. Miro per la finestra.